0: Ponte Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria, va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Gallán la pilota, busca el pase arrere per a Barrenechea. Barrenechea, Diego López. Diego López la coloca per a Javi Guerra. Javi Guerra, es va a Javi Guerra.
2: ¡Golazo! ¡Sí, señor!
1: ¡Y gol!
2: ¡Qué gol! ¡Qué gol!
1: ¡Javi Guerra!
2: ¡Qué gol, mi niño!
1: ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! S'havia complit els 48 minuts, el temps afegit, ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador, 1-0.
3: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Ràdio. VCF Mèdia. A València, 92.6 FM. Alzira Ràdio, La Ribera, 107.9. A la costera, Canal San Radio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.
1: Copete.
4: No te pares y vete por banda.
1: Buscante el pase para Lucas Beltrán. Abore Lucas Beltrán, Lucas Beltrán. Abore si veo Lucas Beltrán.
4: Ahora.
1: Hugo duro.
4: ¡Golazo!
1: ¡Gol! ¡Hugo duro! ¡Gol! Valencia. Hugo Duro per a marcar, sí señor, en el minuto 15 de la primera parte. Ahí estaba Hugo Duro, qué buena la jugada, qué gol desmarca, com se n'ha anat el golejador del València. Ahí està aquesta jugada de Lucas Beltrán, veient el passe perfecte per a Hugo Duro. Com se n'ha anat, com ha definit el golejador del València, Hugo Duro, 1-0. Ahí está, ya ve Schomert, se la emporta Schomert del suís. Ahora que
4: sigue,
1: conserva,
4: sigue.
1: Continúa Schomert a la pilota,
4: claro.
1: Busca el pase per a Danjuma en banda esquerra. Ahora Danjuma, Danjuma dins l'àrea, Danjuma, Danjuma, continúa Danjuma, ve el baló, Danjuma que la pecha.
4: ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Schomert! ¡Schomert! ¡Schomert! ¡Schomert! ¡Schomert! ¡Schomert! ¡Gol! ¡Schomert! ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Schomert! Terminó 59. Centra desde Danjuma, desde esa banda izquierda, y ahí Schomert que se había incorporado al ataque, a marcar de cap, tornando a avanzar al Valencia el marcador. 2-1, erai Schomert. Entra Ramazzani, Ramazzani continúa la pilota, Ramazzani, Ramazzani busca el lanzamiento, el balón. Aparece Lucas,
4: penalti,
1: penalti,
4: penalti,
1: penalti, penalti. Penalti a Lucas Beltrán. Penalti a Lucas Beltrán. Penalti a Lucas Beltrán. No ho ha dubtat l'àrbitre. No ho ha dubtat l'àrbitre. Hernández, Hernández. Estan reclamant els jugadors de l'Espanyol. El penalti a Lucas Beltrán.
5: Y ojo, todo el banquillo del Valencia dando instrucciones acerca del lanzador de la pena máxima. Pues creo que va a ser Ramazzani, Saltó todo el banquillo del Valencia para...
1: El penalti es claro,
5: Decir penalt... quién tenía que lanzar el penalti.
1: El penalti es claro.
5: Protesta Cabrera. Hernández, Hernández dice que es penalti, que se lo dicen desde el VAR. Y la opción, bueno, pues, en tiempo de descuento de llevarnos la victoria.
1: Venga, va. Venga, Valencia, va, venga. Que tenim el gol ahí. Que tenim el gol. Pues la pilota en el 11 metres.
5: Se la deja Sadika Ramazzani. Allá va el belga.
1: Pues va Ramazzani.
5: Dimitrovic bajo palos.
1: Al llançament.
5: Amarilla, por cierto, para Rubén Sánchez.
1: Bueno, pues ahí está Ramazzani per a traure el penalt que pot donar la victòria al València en el temps afegit, en este minut 93 en el que estem. Ramazzani mira els 11 metres, mira el baló, va a col·locar la pilota en els 11 metres, vinga Largi Ramazzani a buscar ese gol que desfasa l'empat a 2 al marcador, així en Mestalla, que li pot donar la victòria en este temps afegit. Va Ramazzani, vinga, el jugador belga, al llançament de penalt. Allà va Largi Ramazzani, allà agarra carrereta, va Ramazzani, gol! Ramazzani, gol! Ramazzani, gol! El que li fa donar la victòria al València! Ramazzani de penalt, el 3-2.
6: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
7: Desde el Valencia Club de Fútbol esperamos vuestra colaboración en el proyecto Tapones por el Deporte.
8: Cuando vengas a Mestalla o a la Ciudad Deportiva, deposita los tapones de botellas en estos contenedores.
7: Estos tapones se convertirán en equipamiento deportivo para las instalaciones afectadas por la Dana.
8: Recicla tapones, regala deporte, devuelve ilusión.
9: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
10: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucho nuestros partidos a radio oficial del club.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Tío y sobrino fueron campeones de una copa con el Valencia. Uno en el banquillo, otro en el césped. Hablamos de los Quincoces. Pero, ¿de qué jugaba Quincoces? El jugador, evidentemente, el futbolista, en el Valencia. Repito, tío y sobrino fueron campeones de una copa en el Valencia. Uno en el banquillo, otro en el césped. ¿De qué jugaba Quincoces en el Valencia? Opción A, portero. Opción B, defensa. Opción C, centrocampista. Opción D, delantero. Portero, defensa, centrocampista o delantero.
2: Pues voy
1: Nuria,
2: a decir defensa.
1: Súbete el micro un poquito.
2: Es lo primero que me ha venido a la cabeza, que era defensa. Y voy a decir eso. No voy a darle muchas vueltas.
1: ¿Te ha venido a la cabeza que era defensa?
2: Sí, no, por algo no lo sé, no lo sé. Pero me suena haberlo leído, no lo sé. Voy a decir defensa.
1: ¿Crees haber leído, escuchado, visto?
2: Sí, algo he visto, he leído algún día.
1: Sí, ¿crees que puede ser defensa entonces? La
2: sí.
1: Opción B, defensa. Bueno, pues vamos a ver, Esteban, ¿tú crees saberla?
3: Creo que es defensa.
1: ¿Crees que es defensa?
3: Sí.
1: Me contestas ya la que sería tu hipotética respuesta. Bueno, Nuria Soler va a marcar la opción B, defensa. No gasta el comodín, ella cree que es defensa.
2: Sí.
1: Quincoces, ¿jugó de defensa Quincoces en el Valencia Club de Fútbol? Sí, Nuria, efectivamente, punto para ti.
2: Me sonaba.
1: ¿De qué? ¿Leer?
2: No, sí, de leerlo en algún libro que haya leído, me sonaba.
0: Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
4: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornay con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
5: Atención, que va a sorprender a Molina.
6: Gol.
5: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
7: Increíble, increíble. Muy bien.
5: Y para aplorar.
7: Eso es la confianza que dice el futbolista.
5: Es impresionante. Es que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
7: Sí, sí.
8: I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
5: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i se golàs de David Villa. Atenció que va sorprendre Molina.
3: Gol.
5: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol de l'any. El gol per a enmarcar.
7: Increïble, increïble, molt bé.
5: I per a plorar.
7: Això és la confiança que té aquest futbolista.
5: És impressionant. És que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
7: Sí, sí.
8: I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Presa preciosa.
5: Impressionant. No es pot dir una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i se golàs de David Villa.
6: Gol de David Villa. Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo. Y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
9: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpe de David Villa. Llega el empate a dos. Ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte. David Villa consigue el empate a dos.
5: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha aparegut la mare de Déu perquè el València estava patint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
7: Bueno,
5: la centrada,
7: gol. De Villa.
5: Gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
0: ADN, València Club de Futbol.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
11: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
12: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar al Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda. La història d'una llegenda. 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. Si Sainz després tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors Salvador, decisiu Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez, la parella de centrals per al capità, per al Daldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixomert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y la alta el golechador, Hugo Duro.

0: Bar del Barça, de Hansi Flick, un 11 muy titular en la portería, el polonés Chesney, en defensa Eric García, Ronald Araujo y Gerard Martín, Alejandro Valde en banda izquierda, un tribote en el centro del campo para Gavi, Mar Bernaldi y Dani Olmo, y Dalte el triunfo ofensivo para Alex del Valencia, Ferran Torres, Marcus Rafford y el polonés, que digo adeu al Barça, Robert Lewandowski, chiulará Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en ixe partit avui, que també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punta que l'àrbit reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit, un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el Estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València, que està preparat 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se való per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem, no sé molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Però bueno, el nostre València, lo que en di Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales. A Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja hoy de centrales del Uruguayá. Y el cantera del Barça. Ahí está Ronald Araujo. Compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Rere una otra vuelta. El Valencia ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscando el pase para Rashford.
1: Muy bien, César.
0: Al tall, muy bien, César Tàrrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona, des de darrere, traguen la pilota, el passe, ahí per a jugar ahí Ferran Torres, el ex del València, a darrere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el passe en llarg, el baló canvia en fora. La pilota canvia en fora. Van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit. Això acaba de començar, sí. Però...
1: Fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió que tenen una indicació clara als nostres jugadors. Quan la pilota la té Araujo no li pressionen, sí busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo. Traguent i llévalo el central uruguayà i capità del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Herrera per a soporter per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Buscant el passe per a Gerard Martín, que trau ixa pilota en llarg, però s'anticipa molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu, avui la novetat, jugant de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el passe per a Urinic, canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, señor, ben vista. El balón para Jesús Vázquez. Volía jugar de primera Jesús Vázquez ahí de cap. Ahora buscaba la pasada.
2: Bien.
0: El balón
2: bien.
0: Que ha tocado tener y García se va fuera y es banda. Está rápido el Valencia. El balón de Pepelu. Penchar la pelota. Bona. Y se baló ahí. Era el Guajín Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo para. La contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora es Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Lilaria, Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Está muy atento, sí, señor.
2: Muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tàrrega ha sabido aguantar. Y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va el córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre la portería del Valencia. Atens ahí Alex Márquez, que no n'hi ha que desajustos defensius en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allá va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota, dislaria el remat, a veure ixe baló, n'hi ha que allunyar-lo, la treta ahí finalmente Urinic, la pilota en el rechaz, vol arribar Ferran Torres. Ahí está Ferran, ojo que se ha fet ahí, li ha fet un puntet a César Tàrrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja,
1: però és nostra,
0: se va fora i es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remadecà de Araujo, després en el rebuig, el Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat, i en l'acció anterior volia comentar que ens alegrem per César Tàrrega, que estigui en confiança, en aquestes dues primeres accions, tant en la banda com esta que pogut tallar molt bé per enviar a córner. És important que César pugui recuperar també la seva millor versió.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el València, a veure Guido Rodríguez tratant de recuperar la pilota.
1: Falta, senyora, la falta de Guido per baix a Gavi, i serà pilota per al Barça.
0: La falta de l'argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador. Así en Mestalla en este último partido de la temporada, mirando también de reojo lo que pasa en l'Estadi El Coliseum en Ixe, Getafe, Osasuna, y en Mendizorroza, en l'Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo
1: moment,
0: Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on si n'hi ha goles en el Betis llevant. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al Llevant, que a aquestes hores estaria salvat, però que ha d'estar pendent del que fa en Girona.
0: Ah, Casillas recupera la pilota, Filip Urinic. Urinic i se va l'opera Unai Núñez, el bàsquet. Bona passada per a Joaquim, per a Diego López. Dins l'àrea de Diego López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora Diego xoc, López. Fora de xoc, en tot cas, eh?
0: Sí. Era bona, però estaven fora de xoc. Diego López.
1: Sí, és fora de xoc, però n'hi ha que està bé, Bosio, mostrar aquestes senyals d'identitat i advertir-li al Barça que la mínima que ocupam anem a buscar les cosquerelles.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada, y a ver, que ellos lo saben, y de todas formas la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça, que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Apareix Urinic i tàrrega finalment, que allunya eixa pilota. El baló ahí, que el trata de baixar-lo Guido Rodríguez. Baló per a Jesús Vázquez. Ahí volia jugar Jesús, li di a Javi Guerra. Estava jo.
2: Se la pedía arriba, que no la jugase en corto. Pero bueno.
0: Bueno, pues.
2: Falta de entendimiento. Es normal.
0: A veure si el València continua avisant, arribant a la porteria de Chesney.
1: Torna a señalar falta de Guido.
0: Això seria bona senyal. Ara de nou la falta a favor del Futbol Club Barcelona. Ahí con Barça, que ha alineat un equip molt titular, en esta última partit de la temporada, en esta última jornada de Lliga, quan ara ha recuperat Unai Núñez. César Targa arrere per a Pepelu. Ahí está el de Denia, té que jugar arrere, buscar a Dimitrievski, que colpecha en llarg.
1: Falta. Le ha gustado espenta a Clara.
0: Espenta a Clara.
2: Claro,
1: pero hablando de la espenta, le ha chafado a perder redes.
2: Es que no entiendo esos empujones.
1: Y ahora el árbitro que para el partido indican que han de tornar a Traure. Y le está diciendo directamente a Luis: No lo hemos visto. Pero claro, Luis le está diciendo: Está no, al costado el linier.
2: Pero cómo no lo
1: está
2: va a ver si se ve el empujón.
1: Sí,
2: de...
1: sí, no. Pero es que a banda de la espenta le chafen de redes. Y claro, el Rioja está queixant-se ara al línier. Li està tirant la bronca, literalment, i com no ho han vist, no tenen més punyetes que aguantar la bronca que està tirant el Luis Rioja.
0: Bueno, pues... el baló...
1: És que si m'apures, escolta, encara que sigui involuntari, si veuen que li pega per darrere en el turmell, fins i tot podrien estar parlant de que hauria d'haver sigut targeta groga.
0: Bueno, pues se reman per el xoc.
2: Buena pilota
0: darrere per a Chesney. El baló en llarg, se'n torna en fora.
1: Falta Lewandowski de Unai Núñez.
0: I falta, sí, la que li ha fet el basc a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que dirà adéu esta temporada. 18 titular en este partit. Estem ja arribant al minut 9 d'esta primera part. Continua el 0-0 el marcador. La pilota que la trau el Barça, Araujo des de darrere. L'uruguaià, buscant el passe ahí per a Gerard Martín. Gerard Martín per a Gavi. Gavi, que canvia el xoc, que busca el passe ahí a Ferran Torres. Ferran Torres de primera per a Dani Olmo. Ahí apareix. Molt bé el tall, ha anat ahí Pepelu. I el baló que l'envia fora.
2: Cerró muy bien Pepelu. En un passe en profunditat.
0: Central, el de Denia.
1: Es que mira quina combinació estàvem parlant, de Ferran a Dani Olmo. Es que és perfectament combinació de selecció espanyola del Mundial.
0: Bueno, pues juga el Barça. Terreny de xoc del València, buscant el passe a banda esquerra per a Alejandro Valde. Gavi, Valde, arrere, buscant ahí a centrals per a que traguen ahí Gerard Martín i Araujo. Ara per a Eric García, en ixe lateral dret el Barça. Ara buscant el passe una altra volta per a Ferran Torres i Eric García. En terreny la pilota Araujo. Ahí està, ara ixe baló que va per a Gerard Martín. Valde, va a la pressió Luis Rioja. Se pilota per a Lewandowski, va a Tàrrega, se la vol emportar Valde, anem a veure Valde.
1: És banda nostra.
0: Ha perdut la pilota i és nostra, sí. El servici de banda favorable a València.
2: Eso lo...
0: tret ràpid ahí, se l'emporta Guido. A veure Guido Rodríguez a la pilota. Guido amb el baló. Bona i sí de la pressió. Que bé, Guido. Ha vist perfectament el desmar de Jesús Vázquez. entra Jesús, pero anda a esquerra, a Bore Jesús, que centra el balón, a Pogut, arriba Boduro, había Caimut, Barri Rioja, en la pilota que la trae del Barça, la recupera Unai, el balón fuera, pero el Valencia arribante, en atrevimiento, en descaro, la portería del Barça, creguense que pot.
3: Ja ha faltat un punter de sort, i d'encert en la triple rematada que han tingut de Hugo, de Rioja, i l'última de Unai Núñez, però bé està, com dic, aquestes arribades, i que el Barça sàpiga que li podem fer a la mínima mal.
0: Bueno, pues es importante, Bocio, creure que podem.
2: Claro, si le acabas de demostrar, y lo has venido haciendo antes, inclusive en otra jugada, de que, y ellos lo están sabiendo, De que el Valencia lleva mucha peligrosidad.
0: ¡Ojo de Rioja! Que hasta está a punto de recuperar esa pilota. En ese pase que había interceptado, pero no la pudo controlar. Guantara trata de jugar el Barça. Presiona Guido Rodríguez. Ahí está esa presión alta que está frente el Valencia. Guantara ni una falta.
3: Sí, ahora ni una falta clara. Sí, no, pero sí que le ha enganchado Guido. Y es falta para el Barça, que está bien como es nostres, están frente al que demanaven, que mosseguen les cames de jugadors del Barça, que saben que a la mínima que pugam hem estar ahí.
0: Un día hubo duro esta semana en el informativo, tenim que ir a mosegar, a ser intensos, a que eche.
2: Lo bueno de este momento es que estamos realizando una presión bastante buena. Entonces, ¿qué pasa? El Barça, que es el típico, bueno, de toda la vida, el tiki-taka, ¿no?
0: Ahí está Dani Olmo ahora. Entra ahí la pelota. Era Gerard Martín, ahora Chesney. Ahora trau el troll y esa pelota para Alejandro Valde. Valde que se embola Nar, perseguí por Luis Rioja. Valde que chui esa pelota, la juega Herrera para Dani Olmo. Buscante el pase para Gerard Martín. Y está Herrera para Chesney, ya traguente el balón. El Fútbol Club Barcelona, pero Valencia está haciendo una buena presión,
2: Sí, está lo importante de la presión es cuando es conjunta, ¿no? Es decir, no salen a presionar solo uno o dos. Es decir, es cuando hay esa sincronización de que el rival no vea salidas.
0: Ahí está Diego López, también Trevallán, en las ayudas defensivas, que es muy importante.
2: Qué bueno.
0: Diego López, ahora trae la pelota Dimitrievski, larga, pero el balón recupera Dani Olmo. Dani Olmo y Ferran, la toca una otra vuelta para Dani Olmo. Dani Olmo que busca a Rashford. A la inglés, en esa banda izquierda. Ojo que va a encarar Marcus Rashford busca la centrada de punch. Centrada chut, Era una centrada chut de Rashford. Pero ahí la 3 de punch, el portero de Valencia.
3: Ahora el balón del Barça. Están ahí Vitán Valde y Rioja. Pero la posición será finalmente pilota para el Fútbol Club Barcelona.
0: Bueno, pues ahora sí jugó el Valencia. Pero atención, marca la Alavés. Víctor Barea, que se acaba de incorporar. Y está pendiente de resultados.
4: Acaba de marcar precisamente un ex del Valencia. ¿Qué tal? Muy buena esperada, muy buenas tardes. Toni Martínez adelanta al Deportivo Alavés frente al Rayo Vallecano. Es uno de los resultados que necesitamos, que no gane el conjunto de Vallecas. De momento está perdiendo.
0: Bueno, pues ahí está Guanyanli. El Alavés al Rayo Vallecano. Empatante el Getafe, davant los Osasuna. No me falta que nosotros se fiquen per davant al marcador.
2: Vinga, Mestalla. Vinga, deberes.
0: Ahí está Imán Mestalla. Al seu equip. Bueno, pues ahí está Mestalla animant al seu equip. Ara és Guido.
3: Falta de Dani Olmo, sí.
0: Falta clara de Dani Olmo, vinga.
3: Ells també tenen clar que un dels homes claus nostres en aquesta idea de valor és Guido. Ja ho hem vist en la jugada anterior, en aquesta gran passada que l'ha donat a Jesús Vázquez, així que la mínima que també Guido tinga el valor, ells van a pressionar-li.
0: Bueno, pues allá va Stole Dimitrievski a colpechar la pilota, el balón en Yark, y no va a arribar ningú. Ahí la ventaja espera Araujo, pero va la presión. Diego López, el balón que recupera el Barça. Smart Bernal, buscando a Ferran Torres. Ferran que cambia el choque, buscaba el pase para Valde, pero ahí estaba B. Atento Unai Núñez para dejarla al portero del Valencia, Dimitrievski.
2: Bien Unai, estuvo, cerró muy bien y jugó muy bien el balón de cabeza hacia atrás al portero, que no tenía inconveniente.
0: Estrado Dimitrievski, el balón buscante ahí a Hugo Duro. Y hasta ya está ahí. Era Gaby. La pelota la va a jugar Guido. A Bore Javi Guerra. El balón para Hugo Duro. Hugo Duro que busca el pase para Luis Rioja. Pero ahí se ha avanzado Valde. Y Valde ahí.
2: ¡Ay!
3: Falta, sí. Señala la falta.
2: Qué pena.
3: Toca Baló, pero també toca Cama de Valde. Sí. Estan tenint d'ahir una lluita molt intensa, Valde i Luis Rioja. Jo crec que Rioja està un poc molest per aquesta acció en la que anteriorment Valde li ha xafat, no sé si sense voler, en la part posterior de la seua cama esquerra. I ja dic, hi ha un punt de tensió interessant.

0: de les dos bones, per a Javi Guerra, que dona la il·lusió de nou al València, pràcticament 30 minuts per davant per a buscar el segon i la victòria.
1: Vinga, tenim que seguir, vinga, que s'està emereixent de guanyar este partit, i a dir que i ese gol de Lewandowski serà un ofe a justícia, i ahí estarà el llançament de Marc Bernat. Se'n va alt, vinga València, que encara queda temps. Ha aparegut Javi Guerra, com va aparèixer en la noeta per empatar el partit. A veure si torna a aparèixer i tornem a estar pendents del que passa en Mendizorroza, del que passa en el Coliseum, en el Getafe.
2: Ara a Hugo Duro dura, la falta que li han fet.
3: Esa no és tarjeta.
2: I esa hauria de ser groga, efectivament.
1: Vinga, anem allà. Ha empatat a Javi Guerra, ficat-li 1-1. Verà que continua il·lusió, l'esperança en Mestalla de poder guanyar este partit i esperar els resultats, encara que el Getafe, Víctor, continua guanyant, ¿no?
4: Por 1-0 hay una realidad, y es que al Valencia le vendría muy bien un segundo gol del Girona frente al Elche, porque eso mandaría a Osasuna a zona de descenso.
1: Bueno, pues anem a veure, pero de momento el Valencia empatate que guanyar, pero ese gol de Javi Guerra y ese empate ens fa albergar esperances d'il·lusionar-nos en este tram final de partit. Ahí está jugant el Barça. Traguen la pilota desde darrere. Ahí está Frenkie de Jong, que ha entrat en esta segona part, buscant el passe per a Gavi. Gavi, la pilota per a Gerard Martín. El baló ahí per a Valde. Alejandro Valde, va Luis Rioja ahí a la pressió. El lateral del Barça, que continua jugant, buscant ara Marcus Rashford. Este baló arrere per a centrals. La pilota per a que la jugue. Ahí, ixe baló que ha tret ahí Christensen. A tres jugadors que ha entrat en esta segona part, ara és Obrinic.
2: Una altra vegada.
1: Falta, sí.
2: Per favor.
1: La falta anterior. Ha pitat ahí la falta. Al jugador del Barça. La falta Marc Bernal. I el baló que va ser per al Futbol Club Barcelona. I ese gol de Javi Guerra, un altre golàs per al de Xilet.
3: Sí, muy similar al de partidos anteriores, ¿no? Que arranca para la izquierda, que si uy, de zurda, y la mete bien contra el palo de Rosca.
1: Bueno, pues anem a veure, perquè juga el Barça. Ara tallat ahí Jesús Vázquez. Lo que se'n va fora. Vinga, n'hi ha que continuar intentant. Vinga, n'hi ha que lluitar fins al final, que ja ho està en dient, que el València està mereixent guanyar este partit de totes. Pues ha empatat a Javi Guerra per a fer justícia, per a continuar. Vinga, creguem-nos que podem. Ahí está el pase, ver a Javi Guerra una altra volta.
3: Ahí va.
1: A veure que arranca el de Xile. Se l'emporta Javi Guerra, se'n va Javi Guerra.
2: Falta. I Groga.
1: Sí.
2: Home.
3: Hombre, claro.
2: Groga.
1: Sí,
2: a Christensen, la primera groga per al Barça.
3: És que el regate de Javi Guerra,
1: Guerra és, està tornant.
3: És complicadíssim.
1: Baixa la defensa porque, del Barça.
3: Porque le, el regate lo hace con la cintura. Quiebra la cintura hacia un lado, hacia otro.
2: Que se enluga el Mundial, ¿eh?
3: Y se va de cara a portería.
2: Oh, que se enluga Luis de la Fuente al Mundial.
1: ¿Quién final de temporada?
3: Claro,
1: está Fen Javi Guerra.
3: Claro. ¿Quién
1: final de temporada?
2: A mí, a banda de la qüestió futbolística, que ja el coneixíem, ja sabíem el que pot donar, com està liderant l'equip, l'ambició que està mostrant.
1: A veure Ramachani, que se'n va. Ramachani, que busca el llançament. Chesney! En dos temps ha parat Chesney.
3: Pero muy bien,
1: el porter del Barça.
3: Hugo Duro estaba ahí a la espera de cómo se te escape. Eso es bueno.
1: Bueno, pues estem en el minuto 70 de partit, 25 de esta segona part. Empata un marcador, el València buscant la victòria. I a veure si se donen els resultats. Ahí está Larry Ramachan, el passe per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, el passe rere, Javi Guerra. El rechaz per a Rioja. A veure Luis Rioja, Luis.
3: ¡Gol! ¡Oh!
1: Luis Rioja, gol! Luis Rioja, gol! Per a creure, per a somniar. Luis Rioja, gol! Un gol per a creure, un gol per a somniar. Que poden somniar en més coses. Luis Rioja, gol! El 2-1 que fica el València per davant al marcador, que fa justícia.

0: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
1: Les vespredes a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. Sí, Sainz després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y la alta el golechador, Hugo Duro.

0: part del Barça de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney, en defensa Eric García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribote en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per a l'ex del València, Ferran Torres, Marcus Rafford i el polonès, que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en ixe partit avui, que en també en retransmès el play-off final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de xoc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punt que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se, se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el Estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per ser de la disposició dels nostres, del que veiem finalment Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València que està preparat, 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre, el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se valora per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nostre València, lo que en di Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales, a Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja hoy de centrales, l'uruguayá y el canterà del Barça. Ahí está Ronald Araujo, compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral dret del equipo. La pilota ahí a Rere una otra volta. El València ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ara es Valde el que juga, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscante el pase para Rashford.
1: Molt bé, César.
0: El tall, molt bé, César Tàrrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona. Des de darrere, traguent la pilota, el pase ahí para jugar ahí Ferran Torres, el ex del València. Ara Rere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el pas en llarg i el valor canvia en fora, la pilota canvia en fora. Van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit, això acaba de començar, sí. Però
1: fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió que tenen una indicació clara als nostres jugadors. Quan la pilota la té Araujo, no li pressionen, sí busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ronald Araujo, Traguenti llévalo al central uruguayá y capitán del Barça. Araujo a la dreta per Eric García y Eric García Rere per a soporter per a Chesney, el polonés, que trau ya en curtet. Cante el pase per a Gerard Martín, que trau esa pilota en llar, però s'anticipa molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu, avui la novetat, jugant de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el pase per a Urinic, canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, senyor, ben vista. El valor per a Jesús Vázquez, volia jugar de primer Jesús Vázquez, ahí de cap, ara buscava la passada.
2: Bien.
0: El valor
2: bien.
0: Que ha tocat en Eric García, se'n va fora i es banda. Tau ràpid el València. El valor de Pepelu, penjant la pilota, bona. Y se baló ahí. Era el Guajín, Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora es Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Lilaria. Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el baló a córner.
2: Sí.
0: Estat molt atent, bé, sí, senyor.
2: Muy, muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tàrrega ha sabido aguantar, y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va al córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre, la portería del València. Atents ahí, Àlex Márquez, que no n'hi ha que desajustos defensius en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allà va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota d'Islària, el remat, a veure aquest baló, n'hi ha que allunyar-lo, la treta ahí, finalment Obrinic, la pilota en el rechaz, vol arribar Ferran Torres, ahí está Ferran, ojo que s'ha fet ahí, li ha fet un potet a César Tàrrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja,
1: però és nostra.
0: I es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remat de K de Araujo, després en el rebuig. El Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat. I en l'acció anterior volia comentar que ens alegrem per César Tàrrega, que estigui en confiança, en aquestes dues primeres accions, tant en la banda com esta que ha pogut tallar molt bé per enviar a córner. És important que César pugui recuperar també la seva millor versió.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el València, a veure Guido Rodríguez tratant de recuperar la pilota.
1: Falta, senyora, falta de Guido per baix a Gavi, i serà pilota per al Barça.
0: La falta de l'argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador, així en Mestalla en este últim partit de la temporada, mirant també de reull lo que passa en l'Estadi El Coliseu Meniche, Getafe Osasuna, y en Mendizorroza, en l'Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo moment, Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on sí n'hi ha goles en el Betis Levant. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al Levant, que a aquestes hores estaria salvat, però que ha de estar pendent del que fa en Girona.
0: A Casillas recupera la pilota Filip Urinic. Urinic i se vol per a Unai Núñez. El bàsquet, bona passada per a Joaquim Prédigo López. Dins d'àrea Diego López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora de xoc, López. Fora de xoc, en tot cas, eh?
0: Era bona, però estaven fora de xoc Diego López.
1: Sí, es fuera de hecho, pero ni a que está bien, Bosio, mostrar estas señales de identidad y advertirle al Barça que la América de Cupugam anima a buscarle los cosquereyes.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada y, a ver, que ellos lo saben. Y de todas formas, la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Apareix Urinic i targa finalment, que allunya eixa pilota. El baló ahí, que el trata de baixar-lo Guido Rodríguez. Baló per a Jesús Vázquez. Ahí volia jugar Jesús, li di a Javi Guerra. Estava jo.
2: Se la pedía arriba, que no la jugase en corto. Pero bueno.
0: Bueno, pues.
2: Falta de entendimiento. Es normal.
0: A veure si el València continua avisant, arribant a la porteria de Chesney.
1: Torna a señalar falta de Guido.
0: Y eso sería buena señal. Ahora de nuevo la falta a favor del Fútbol Club Barcelona. Ahí con Barça, que ha alineado un equipo muy titular, ¿eh?, en esta última partida de la temporada. En esta última jornada de Liga, cuando ha recuperado Unai Núñez. César Targa Herrera, espera Pepelu. Ahí está el de Denia. Té que jugar Herrera, buscar a Dimitrievski, que colpecha en Yark.
1: Falta. Le ha gustado espenta a Clara.
2: Claro.
1: Pero hablando de la espenta, le ha chafado a perder Herrera.
2: Es que no entiendo esos empujones.
1: Y ahora Larry, que para el partido, está indicando que han de tornar a Traure. Y le está diciendo directamente a Luis: No lo hemos visto. Pero claro, Luis le está diciendo: Está no, al costado el linier.
2: Pero cómo no lo
1: está
2: va a ver si se ve el empujón.
1: Sí,
2: de...
1: sí, no. Pero es que a banda de la espenta le chafen de Herrera. Y claro, el Rioja está queixant-se ara al línier. Li està tirant la bronca, literalment, i com no ho han vist, no tenen més punyetes que aguantar la bronca que està tirant-nos Luis Rioja.
0: Bueno, pues... El baló...
1: És que si m'apures, escolta, encara que sigui involuntari, si veuen que li pega per darrere en el turmell, fins i tot podrien estar parlant de que hauria d'haver sigut targeta groga.
0: Bueno, pues se reman per el xoc.
2: Buena pilota
0: darrere per a Chesney. El balón llarg, se'n torna en fora.
1: Falta Lewandowski de Unai Núñez.
0: I falta, sí, la que li ha fet el basc a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que dirà adeu esta temporada. 18 titular en este partit. Estem ja arribant al minut 9 d'esta primera part. Continua el 0-0 el marcador. La pilota que la trau el Barça, Araujo des de darrere. Uruguayà, buscant el passe ahí per a Gerard Martín per a Gavi. Gavi que canvia el xoc, que busca el passe ahí a Ferran Torres de primera per a Dani Olmo. Ahí apareix molt bé el tall, ha anat ahí Pepelu i el baló que l'envia fora.
2: Cerró muy bien Pepelu en un passe en profunditat.
0: Central de, el de Denia.
1: Es que mira com la combinació està ben parlant, de Ferran a Dani Olmo, es que és perfectament combinació de selecció espanyola del Mundial.
0: Bueno, pues juga el Barça. Terreny de xoc del València, buscant el passe a banda esquerra per a Alejandro Valde. Gavi, Valde, Herrera, buscant ahí a centrals. Per a que traguen ahí Gerard Martín i Araujo. Ara per a Eric García, en ixe lateral dret el Barça. Ara buscant el passe una altra volta per a Ferran Torres i Eric García. En terreny la pilota Araujo. Ahí está, ara ixe baló. Que va per a Gerard Martín. Valde, va a la pressió Luis Rioja. Se pilota per a Lewandowski, va a Tàrrega. Se la volen portar Valde, anem a veure Valde.
1: És banda nostra.
0: Ha perdut la pilota i és nostra, sí. El servici de banda favorable a València.
2: Eso
0: ha tret ràpid ahí, se la porta Guido. A veure Guido Rodríguez a la pilota. Guido amb el baló. Bona i sigue la pressió. Que bé, Guido. Ha vist perfectament el desmarc de Jesús Vázquez. Entra Jesús, però anda a esquerra. A veure Jesús, que s'entra. El baló no ha pogut. Arriba Boduro. Havia caigut. Va Luis Rioja. La pilota que l'ha tret el Barça la recupera Unai. I el baló fora. El baló fora, però el València arribant en atreviment, en descaro a la porteria del Barça, creguent-se que pot.
3: Ens ha faltat un punter de sort i d'encert en la triple rematada que hem tingut de Hugo, de Rioja i l'última de Unai Núñez, però bé està, com dic, aquestes arribades, i que el Barça sàpiga que li podem fer a la mínima mal.
0: Bueno, pues es importante, Bocio, creure que podemos.
2: Claro, si le acabas de demostrar, y lo has venido haciendo antes, inclusive en otra jugada, de que, y ellos lo están sabiendo, de que el Valencia lleva mucha peligrosidad.
0: ¡Ojo de Rioja! Que hasta está a punto de recuperar esa pilota en ese pase que había interceptado, pero no la pudo controlar. Guantara trata de jugar el Barça, presiona Guido Rodríguez, ahí está esa presión alta que está frente el Valencia. Guantara ni una falta.
3: Sí, ahora ni una falta clara. Sí, no, pero sí que le ha enganchado Guido. Y es falta para el Barça, que está bien como es nostres, están frente al que demanaven, que mosseguen les cames de jugadores del Barça, que saben que a la mínima que pugam hem a estar ahí.
0: Un día hubo duro esta semana en el informativo. Tenían que ir a mosegar, a ser intensos, a que eche.
2: Lo bueno de este momento es que estamos realizando una presión bastante buena. Entonces, ¿qué pasa? El Barça, que es el típico, bueno, de toda la vida, el tiki-taka, ¿no?
0: Ahí está Dani Olmo ahora. Entra ahí la pilota. Es para Gerard Martín, ahora Chesney. Ahora trau el troll y esa pilota para Alejandro Valde. Valde que se embola anar, perseguir per Luis Rioja. Valde que chuta esa pilota, la juega arriba para Dani Olmo. Buscante el pase para Gerard Martín y está arriba para Chesney, ya traguente el balón. El Fútbol Club Barcelona, pero Valencia está haciendo una buena presión,
2: Sí, está lo importante de la presión es cuando es conjunta, ¿no? Es decir, no salen a presionar solo uno o dos. Es decir, es cuando hay esa sincronización de que el rival no vea salidas.
0: Ahí está Diego López, también Trevallangui, en las ayudas defensivas, que es muy importante.
2: Qué bueno.
0: Diego López, ahora trae la pelota Dimitrievski, llarga, pero el balón recupera Dani Olmo. Dani Olmo y Ferran la toca una otra vuelta para Dani Olmo. Dani Olmo que busca a Rashford, al inglés en esa banda izquierda. Ojo que va a encarar Marcus Rashford busca la centrada de punch. Centrada chute, era una centrada chute de Rashford, pero ahí la 3 de punch, el portero de Valencia.
3: Ahora el balón del Barça. Estaban ahí Vitán Valde y Rioja, pero la posición se hacen finalmente pilota para el Fútbol Club Barcelona.
0: Bueno, pues ahora sí juega el Valencia, pero atención, marca el Alavés, Víctor Barea, que se acaba de incorporar y está pendiente de resultados.
4: Acaba de marcar precisamente un ex del Valencia. ¿Qué tal? Muy buena esperada, muy buenas tardes. Toni Martínez adelanta al Deportivo Alavés frente al Rayo Vallecano. Es uno de los resultados que necesitamos, que no gane el conjunto de Vallecas. De momento está perdiendo.
0: Bueno, pues ahí está Guanyali. El Alavés al Rayo Vallecano, empatante el Getafe, davant los Osasuna. No me falta que nosotros se fiquen per davant al marcador.
2: Vinga, Mestalla. Vinga, deberes.
0: Ahí está animant Mestalla al seu equip. Bueno, pues ahí está Mestalla animant al seu equip. Ara és Guido.
3: Ahí está, falta de Dani Olmo, sí.
0: Falta clara de Dani Olmo, vinga.
3: Ells també tenen clar que un dels homes claus nostres en aquesta idea de valor és Guido. Ja ho hem vist en la jugada anterior, en aquesta gran passada que l'ha donat a Jesús Vázquez, així que la mínima que també Guido tinga el valor, ells van a pressionar-li.
0: Bueno, pues allà va Estole Dimitrievski a colpejar la pilota, el valor en llarg, i no va arribar ningú. Ahí l'avantatge és per Araujo, però va la pressió. Diego López, el valor que recupera el Barça. Smart Bernal buscant a Ferran Torres. Ferran que canvia el xoc, que buscava el passe per a Valde, però hi estava bé. Atento Unai Núñez para dejarle bien, al portero del Valencia, Dimitrievski.
2: Bien Unai, estuvo, cerró muy bien y jugó muy bien el balón de cabeza hacia atrás al portero, que no tenía inconveniente.
0: Entrado Dimitrievski, el balón buscante ahí a Hugo Duro. Y hasta ya está ahí. Era Gavi, la pelota la va a jugar Guido, a Bore Javi Guerra. El balón para Hugo Duro. Hugo Duro que busca el pase para Luis Rioja, pero ahí se ha avanzado Valde. Y Valde ahí.
2: ¡Ay!
3: Falta, sí, señala la falta.
2: ¡Qué pena!
3: Toca Baló, pero també toca Cama de Valde. Sí. Estan tenint d'ahir una lluita molt intensa, eh? Valde i Luis Rioja. Jo crec que Rioja està un poc molest per aquesta acció en la que anteriorment Valde li ha xafat, no sé si sense voler, en la part posterior de la seua cama esquerra. I ja dic, hi ha un punt de tensió interessant entre Luis Rioja i Valde.
0: Bueno, pues estem ja al minut 15, primer quart d'hora d'este partit. Empat a 0 el marcador, així en Mestalla, entre València i Barça. Perdente el Rayo Vallecano, empatante el Getafe. Si marquemos e fiquem per davant, pues el València estaria en Europa, però encara queda molt. Però el València de moment, en este primer quart d'hora, pues està fent un bon partit. Un bon plantejament de partit.
2: Sí, perdón. Está sincronizado en sobre todo lo que decía antes, ¿no? En lo que es la presión.
0: Porque... Bueno, pues ahí está jugant Unai Núñez, busca el pase per a Javi Guerra, lo que se'n va fora.
3: Però és nostra. Sí, este, mira, en esta acció entre la pilota, salvant la pressió del Barça, i jo crec que a l'equip se li nota el que comentaven abans en la prèvia. I ese punt de tranquil·litat que en altres partits no han pogut tindre, perquè evidentment pues, la situació era complicada. Ara, tenint ja la part de baix solventada, jo crec que l'equip està en ese punt de confiança que sempre fa falta.
0: Ahí está Pepelu, traguen la pilota el de Denia.
2: Sube
0: Pepelu amb el baló, canvia el xoc, buscava el passe per a Luis Rioja, en ixa banda dreta, vore Luis Rioja, encarant ahí a Valde. La pressió de Valde per a Sevilla, la té que xorar arrere, buscar al lateral a Unai Núñez. I Unai arrere per al Daldalla, per a César Tarrega, que s'ajuda ja amb Pepelu. Pepelu traguent ixa pilota, buscant el passe a l'esquerra per a Jesús Vázquez. A vore Jesús, Jesús que se'n va per dins.
2: Juegatela.
0: Continua Jesús a la pilota, a vore Jesús. Entra per banda Diego López, a vore si la pot centrar, la centra Diego López. Hugo Duro, per dalt el remat de Hugo Duro.
2: La tuvo toda.
0: El remat de Hugo Duro que se n'anà per dalt de la porteria de Chesney. Però que veu a fet el València, que veu a fet el València en ixa banda esquerra, Jesús Vázquez. Buscant el passe per a Guajín, per a Diego López. I la centrada ahí de capa, Hugo Duro se li ha anat un poquet alta.
3: I es lamentava Hugo Duro, perquè ho ha vist clar, li ha donat temps a buscar l'orientació del baló, a fer els temps del remat, però se li ha anat un pelín per damunt del travesser del Futbol Club Barcelona. Segona clara ocasió del València.
0: Sí. Ya van dos,
2: Sí, tenía tiempo, lo que estaba diciendo nuestro compañero. Tuvo tiempo de saltar, saltó bien, buena coordinación. Y fue una pena, porque si la pica un poquito...
0: Ojo, ahora que ataque Nech, se va Valde. Valde en la pilota, Valde que la va a penchar de Islaria. Ojo que entra Sol ahí el remate. Anata ahí a tapar Pepe Pelu. Porque entraba Eri García Sol.
3: El segundo córner para el Barça.
0: El segundo para el Barça, pero ojo ahí.
2: Claro, es que Jesús Vázquez venía cerrando y pedía colaboración por el otro lado, ¿no? Cuando recibió solo el jugador del Barça, había que salir y tapar el tiro.
0: Bueno, pues a Tretencourt el córner el Barça. La pilota, sí, es para Valencia. La pilota para Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, perquè tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim dintre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies, espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
8: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, Porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol!
8: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
8: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
8: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
8: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
8: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
8: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
15: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde
2: este.
3: A los estímulos.
2: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas.

0: ¿Qué es lo que se determinará? Probablemente que el jugador no respon a ningún estímulo cuando arribem al seu costat y que además no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese sería el primer pas, ¿no? El reconèixer que estén davant una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un chaval que de sobte pues cau a terra, se desmaya sense que n'hi hagi pues ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos. Evaluació i col·locar boca amunt.
2: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
0: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreixi l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona i sempre és important tindre-la en el mòbil i així, si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
3: Valencianistas, soy Thierry Rendal. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
5: VCF Radio, Amunt Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si el podem afegir, pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquet a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega.
0: Escoles UBCF, fent valencianisme i formant valencianistes. Escoles UBCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
10: Porque toca seguir ahora con el repaso a las 46 escuelas conveniadas del Valencia Club de Fútbol dentro de lo que es el proyecto Escoles UBCF. Nos adentramos en la comunidad valenciana, Pablo, para hablar hoy de qué escuela.
11: Bueno, anava a dir, estem ja en la nostra comunitat, però estava pensant que un lloc també bo per anar-se'n de vacances, fer anar a passar uns dies...
10: O el fin de setmana mismo.
11: O un cap de setmana.
10: Mira, estuve hace... 3 fines de semana, creo que fue. Sí, antes del puente, justo.
11: Pues coneixes bé la zona de la que anem a parlar avui, d'on el València, pues, evidentment, un punt, no?, marcat en el mapa d'escoles UBCF, en eixa recerca de talent, i concretament és Denia. Anem a parlar del futbol base Denia.
10: Pues lo vamos a hacer con el presidente del club y el director, por supuesto, de la escuela, que es Juanjo Palacios. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal?
10: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
12: De categoría.
10: Un año más ligados al proyecto Escoles UBCF.
12: Sí, sí, un año más y la verdad que muy, muy contentos.
10: ¿Qué supone para vosotros seguir en esta andadura de la mano de la Academia del Valencia Club de Fútbol?
12: Bueno, pues supone tener una marca y una marca como la del Valencia. Y bueno, creo que ahora recientemente nombrada cuarta mejor academia de Europa, pues imagínate, un orgullo.
10: Ayer se produjo esa nominación, ese hecho de que el Valencia es la cuarta mejor academia de toda Europa, y eso habla muy bien de lo que engloba al final pues la Academia del Valencia Club de Fútbol, y dentro de los diferentes proyectos, o más que diferentes, múltiples proyectos que se llevan a cabo, está el de Escoles UBCF, y yo creo que eso también, por ejemplo, para una escuela como la vuestra, es un aliciente más para formar parte del proyecto.
12: Sí, sí, claro, evidentemente dentro de lo que es el proyecto, dentro de lo que es el convenio, pues el mero hecho de tener pues formación para entrenadores, de tener una metodología propia, pues nos hace pues el trabajo mucho más fácil, aparte de ese caché que cogemos con esa firma, con ese escudo de por encima nuestro.
11: Juanjo, a més crec que estem en uns dies, no, d'inici de temporada per a molts equips de futbol 8. Crec que han hagut també entrenaments per així recentment de diferents categories dins del projecte Escoles. Suposo que és moment també de començar a rodar, no? I que tot comence, de veure com va la nova temporada, i sempre és positiu, no, tindre un suport així.
12: Estem es començant. N'hi ha competicions que sí que porten pràcticament un mes, però diguem que el gros, el futbol 8 i les categories més xocotetes pràcticament es comencen este cap de setmana. Per tant, pues, evidentment sí. I, bueno, va ser el dimarts que van tindre aquesta convocatòria de xiquets en paterna, i clar, per a tot el que és per a l'escola, pues, el poder accedir o poder tindre instal·lacions i que ens convoquen gent, pues, evidentment, per als xiquets és una meravella.
11: Al final és un poc també això, no? Parlem de la formació d'entrenadors, de sessions, de visites que teniu també per part dels tècnics de l'acadèmia, però també dona aquest puntet, no, de al·licient, de saber que pues, per estar en una de les escoles que formen part del projecte estàs pues, en el radar de manera un poc més visible, i suposo que això també atrau als joves de Denia i de la zona d'influència.
12: Sí, sí, evidentment. Ahir van tindre la nostra formació per a entrenadors, va estar Ramon Montpó i Dave Guillamón en Moratros, i la veritat que encantadíssims.
10: Además, hay que decir que, por ejemplo, el Valencia este mismo año, creo que fue por el mes de marzo o así, realizó un campus, ¿verdad?
12: En Pascua. Nosotros en Pascua. Tenemos en Pascua, hacemos ya la tercera, este año sería la cuarta edición que hacemos el campus del Valencia en Dene.
10: Es otra unión más que se establece también y un vínculo más al que aferrarse. Te preguntaba antes, Pablo, por el inicio de la 23-24, ¿cómo se presenta esta temporada para el FB Denia?
12: Pues muy muy muy ilusionado, o sea, hemos hecho, creo que el proyecto que tenemos para esta temporada, pues a ver, nosotros evidentemente no basamos nuestro trabajo en el resultado final, sino en el trabajo, digamos, de la temporada. Luego ya los resultados vendrán dependiendo del trabajo que se haga. Pero hemos puesto muchísima ilusión esta temporada y tenemos equipos femeninos prácticamente en todas las categorías, que este año pues, nos enorgullece. Uh-huh. Y tenemos también dos equipos EDI, que son equipos que van a jugar la liga de inclusiva de esta de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, pues le digo que muy ilusionado con esta temporada.
10: Me gusta la expansión que lleváis a cabo con el aumento de equipos femeninos y también con esos equipos EDI, donde, oye, pues se producirá el derbi, ¿no? Igual, entre el
12: sí, bueno, pues, el sí, es posible que en la categoría en la que estamos jugando, creo que sí que hay posibilidad de cruzarlo, sí.
10: Pues desde luego será un motivo más de encuentro y de alegría. Oye, lógicamente, Denia y Valencia este año más conectados que nunca, ¿eh?
12: Sí, si lo dices por los jugadores que son de Denia, pues tenemos este año a Pepelu, la verdad que rompiéndola este principio de temporada, de lo cual pues creo que no solo la escuela, sino todo el municipio de Denia pues está, bueno, encantadísimo de ver a José Luis ahí haciéndolo de lujo. Y tenemos también a Fiamma en el femenino, o sea que claro, de categoría.
11: Udia, además la curiosidad, ¿no? Que me enseña de la anécdota y muchas veces que son un poco broma, pero que va is de seguit, lo de Pepelu de Denia. O sea, es ahí como reafirmando, ¿no?, que el Soriges del futbolista del Valencia.
12: Sí, sí, sí, evidentemente cada vegada que veguem el partit per la tele i comenten el jugador de Denia, pues imagina't, o sea, un orgull immens.
10: Hombre, es que
12: i molt contents per ell, perquè la vida que se ho mereix.
10: Claro, encima dio sus primeras patadas a un balón con vosotros.
12: Sí, sí, sí. La verdad que desde muy pequeñito, es cierto.
10: También te digo, no sé si será el mar de la zona o el tipo de arroz que comeréis por allí, que vaya calidad, la de Pepelu y la de Fiamma.
12: Sí, pero vamos a tener que hacer un estudio, a ver si es la brisa.
10: Algo hay
12: mar,
10: que patentar por ahí.
12: Sí, sí.
10: No, desde luego al final estamos hablando de jugadores importantes y que, oye, también son ejemplos, ¿verdad?, para los jugadores de la escuela.
12: A ver, es un referente. A los equipos femeninos, evidentemente, cada vez que viene Fiamma o cada vez que podemos subir al Puchades a verla jugar, pues ella pues está muy vinculada con nosotros y la verdad que es un referente para todas las niñas. Uh-huh. Y hoy en día, pues ver a Pepelu en el primer equipo, no solo en el primer equipo, sino siendo una pieza fundamental del equipo, pues evidentemente para cualquier chaval que se precie, pues es un referente, evidentemente. Uh-huh.
10: Fíjate que tenemos a Fiamma, que ha estado incluso realizando sesiones con la absoluta, ahora está con la sub-23, de hecho concentrada. Pepelu, que se habla mucho de la selección española, veremos si le llega en un futuro la oportunidad.
12: No, sí. Si podemos hacer un poquito de fuerza desde aquí, a ver si De la Fuente se fija y lo convoca.
10: Hombre, hay que poner cada uno su granito de arena y desde luego desde ella seguro que no van a faltar ganas
12: sí,
10: e ilusión.
12: Si podemos, nuestro granito está ahí también.
10: Claro que sí, Juanjo. Pues nada, oye, a ver si te vemos por aquí, por la Ciudad Deportiva de Paterna, en alguna de las próximas situaciones que se vayan a dar y que estén previstas dentro de lo que es el proyecto de Escoles UCF y que vaya bien en la temporada, qué suerte, y sobre todo que disfruten mucho los niños y niñas más pequeñas y que sigan formándose también como futbolistas conforme van avanzando en edad, que es también muy importante, y encantados de que una temporada más el fútbol base de Denia forme parte del proyecto de Escoles, ¿de acuerdo?
12: Pues muchísimas gracias a vosotros y que sepáis que aquí tenéis vuestra casa.
10: Pues ahí estaremos, nos agarramos a todo lo que nos dicen, así que igual un día aparecemos por ahí, que ya sabes, hace 3 semanas estuve por Denia. Si
12: perfecto.
10: Se me larga y se me
12: pues
10: hace tarde, igual me quedo
12: para los brazos abiertos. Muy bien.
10: Juanjo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
12: A vosotros, un abrazo.
13: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
14: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo? Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. VCF Media Radio, 87.6 y 92.6 FM. 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en eixe acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va a ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem els presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, i esos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, han elegit el cadet A perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, i el que sí tenim clar des de l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del València Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, y transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junta als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure dels jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai s'obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no és solo esos momentos que són para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la ciudad deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
1: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps, i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte Escola està en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esteu un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte Escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol. I el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: Hola, soy Marina Martí, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
4: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt Valencia.

0: a la victoria.
1: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Ahí sí.
4: Javi Guerra, dentro del área, Javi Guerra. ¡Gol! ¡Y gol! ¡Javi Guerra!
3: Te informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lubo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelletti, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
0: ADN VCF. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
4: Desde los más antiguos tiempos se habla de una tierra perfecta. Una tierra donde el naranja tiñe el mar, donde la gente vive de una forma única y el sol saluda cada mañana. Una tierra con animales mitológicos, donde las tradiciones inspiran el futuro, con sus escenas cotidianas y sus ritos eternos. Donde el eco de la historia retumban los templos con un manto sagrado hecho de la tierra. Una tierra de orgullo, de futuro, de pasión. Una tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 25-26.
5: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
1: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. Sis anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez, la parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega, i la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y dalt el golechador, Hugo Duro.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: i que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi, i este batut València en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, el que el convertís en un dels equips menys golejats.
1: Valencianistas, soy Thierry Rendal, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares es posa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara va veure que és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal? Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distància del línia.
2: Me parece que el linier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. Y anima ahora la jugada que será realizada en lupa durante
3: todo aquel partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios el que estará patint Jaume Ortiz, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari, centra Roberto Carlos, allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Van en todos lados, cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares es posa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara va veure que és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal? Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distància del línia.
2: Me parece que el linier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Para mí es una lucha normal
1: dentro
2: de l'àrea.
1: Acaba de deixar-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal en el temps de prolongació. Ahí Marchena sí que és de veres que posa el braç.
2: Sí, però aparte creo que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posició. Ese es el problema, que dentro del área...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: esto... Com estem en el partit i la polèmica... La polèmica continuarà en el Real Madrid-València...
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el Bernabéu del penalti de Marchena.
2: Realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un bon balón que ha tingut Baraja y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención al lanzamiento desde el canto. El servicio buscando el segundo palo. Gol del Valencia. Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el València en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Alguera y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala, a més, molt pareguda a la que va significar el gol de la temporada passada. En aquell moment va ser el gol de l'empat, després va vindre l'expulsió d'Aimar i i la derrota del València per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador estava empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Nou con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer de prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y los dos penales les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente. Y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davante el dubte se indica la falta. Se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: tables.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha pres l'àrbitre, perquè en fa l'efecte que és una jugada de les quals hi ha moltíssimes i que en la major part de les ocasions no s'indica absolutament res.
2: No.
1: I més en l'últim minut del partit i en el temps de prolongació.
2: I ahí terminó.
1: En el moment que acaba el partit, no acabarà el parlar-se d'este Real Madrid-València.
2: Toda una setmana més.
1: El resultat no és gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'este partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordar-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar, per una decisió de Tristan de Oliva, l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1, això ha sigut tot.
4: El partit del València a VCF Ràdio.
5: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara, seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos.